0: Estamos a 15 minutos de las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Se ha quedado usted en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
1: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informativos. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El govern anuncia una reforma legislativa per reforçar la figura dels docents que passaran a tenir la consideració d'autoritat pública. Ho farà a través d'un nou decret que actualitzarà el marc normatiu vigent de l'any 2010 i que regula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència en els centres. Avui és dimarts, 19 de maig. Pablo Hernández és al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars, amb Paula Bendito. Can Mises reforça la seguretat.
2: Això després de l'agressió sexual que va patir una dona la setmana passada mentre es trobava al centre hospitalitzada. Entre les decisions adoptades s'implantarà un nou sistema d'accés mitjançant una targeta identificativa a tots els accessos que no siguin públics.
1: 100 nous pisos socials a Maó.
2: La promoció s'aixecarà al solar de l'antiga fàbrica Catissa, que des de fa anys s'empra com a aparcament. L'Ajuntament comprarà en els propers dies el terreny amb l'ajut del Consell de Menorca, que porta un milió.
1: I et volien dir també titular en el món dels esports.
2: Els dos equips mallorquins amb opcions d'ascendir a Primera Federació ja coneixen els seus rivals en la final del play-off. L'Atlètic Balear s'enfrontarà al Jaén, mentre el Poblense solo jugarà amb l'Àguiles de Múrcia.
1: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dimarts a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 24 graus a Palma, 23 a Maó i a Eivissa, i 21 graus a Formentera. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a partir de dijous. És una informació d'AEMET.
1: Ara mateix tenim de 9 graus a Formentera, de 8 a Eivissa i Palma, de 7 graus a Maó. I anem a conèixer també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobàvem circulació bastant lenta, sobretot a la via de cintura, en sentit cap a Andratx, trobàvem des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Soll i també a l'altura de la taulera, en sentit cap a l'aeroport, al túnel de Gènova i a la zona de les escoles també trobaran circulació lenta. Petites complicacions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Maracó en circulació lenta, i a l'autopista d'Inca també trobaran des de Binissalem fins a Santa Maria petites retencions. Això és tot per el moment. Bon dia.
1: La Conselleria d'Educació iniciarà els tràmits per elaborar una nova norma que reconegui els docents com a figures d'autoritat a les aules. Educació vol reforçar la figura dels professors i dels equips directius per millorar el respecte en els centres escolars. A les pròximes setmanes, responsables de la Conselleria es reuniran amb un grup d'experts i representants de la comunitat educativa per crear un nou decret que actualitzarà l'actual norma de l'any 2010 que regula la convivència dels centres. Antoni Veres, el Conseller d'Educació.
5: I sobretot aquí sí que volem introduir una part que creiem que és bastant important, que és el reconeixement institucional de la figura del docent i de l'autoritat docent, que és el que creiem que hem d'anar fent feina, sobretot perquè els equips directius

0: VIH una enfermedad infectocontagiosa, cosa que no ho és, i les piscines públiques no hi podem anar. ¿Vale? Per tant, algo tan tonto com poder anar en l'estiu a una piscina pública, pues tens un problema si saben que tenen VIH. I això és un estigma que ve dels anys 80, perquè no és una enfermedad infectocontagiosa. I encara ara és hora que canviïn aquesta nomenclatura perquè els hi pugui obrir les portes. Antes tenien les dificultats, a Madrid antes tampoc podien ser taxistes. Tu dius, no ho entenc. Sí que encara queda en col que deje, hem avançat molt, però així tot encara queda.
1: I comentaves un poc que falta llançar... que se comuniqui bé, no? No sé com ho has dit, però perquè s'entengui que igual hi ha aquesta mancança...
0: Mira, nosaltres encara ara anem a... No tant, no molt, perquè hem deixat de fer bastant, però anem a fer campanyes de prevenció i nosaltres repartim preservatius gratuïts, a part de la informació que te puguin donar. I sempre, jo l'experiència que tenc, ho relacionen amb l'embaràs, directe. I quan li treus el tema, a vegades estan mullat inclús preservatius o s'han fet en fora com si dir ni me toquis. Jo no sé d'aquest estima bé, que en els anys 80-90 els mitjans de comunicació varen donar molta canya aquí i tu saps que els canvis socials costen molt. Mira, el Covid sí que era contagi, perquè el Covid xerraves, te contagiaves. El VIH és infecto, tard d'infectar. Tu si saps com s'infecta aquesta enfermedad, pues si tu prens les mesures, ja és diferent, però sí que encara queda.
1: No estem en un moment, tu,
2: sí, com mira, vives? Sí, estoy diciendo marca, es verdad, pero, por ejemplo, una cosa lo que has dicho tú antes, ahora somos indetectables e intransmisibles. Eso a la gente hay que explicárselo muy bien lo que es. El indetectable, porque mucha gente no lo puede entender, que con la medicación eres indetectable y eres intransmisible porque no puedes contagiar, ni pasar
0: infectar.
2: El VIH. Infectar, perdón. Y nada, pero claro, eso hay que explicárselo a la gente bien.
1: La càrrega viral és tan reduïda que sí. Amb una anàlisi de sang no te
0: pràcticament
1: poden...
0: no se detecta.
1: No se detecta i no pot... No
0: de fet, avui en dia s'esperes infet com un teu vellatge i l'altre no, s'haurà de tenir un infant, si és indetectable, ho fan a pol, com tu i com jo. Hem de dir que és un pas que s'ha fet molt important en la medicina.
2: Claro, ha cambiado todo mucho. Por ejemplo, lo que ha hecho ella... Ahora te quedas embarazado y no pasa nada. Antes era más complicado. Pues tiene que dedicar a la mujer para que el bebé... Ara no. Ha acabat mucho todo.
1: Entenc que encara s'ha de continuar fent feina en aquest sentit. Espero que la pròxima vegada que ens visiteu s'hagi pogut avançar en aquest sentit. Marga Vidal, directora de la Casa d'Acollida de Siloé, i Manuel Pérez, usuari de Siloé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
3: Punt de directe.
1: I ara anem a Menorca, concretament a la costa del sud-est, a l'Illa de l'Aire, on està a punt de terminar una nova campanya d'anellament d'aus. Un estudi de la migració primaveral que hi du a terme cada any en la Societat Ornitològica de Menorca. La nostra companya, Clara Ceballos, des de l'illot, per conèixer aquesta tècnica de marcatge amb anelles que permet als experts millorar la conservació de la biodiversitat. Bon dia, Clara.
4: Bon dia. L'anellament d'aus és un estudi de monitoratge que es fa cada primavera a l'Illa de l'Aire. S'instal·len uns 160 metres de xarxes de boira que els ocells no poden veure de front. L'objectiu és atrapar-los sense que pateixin cap mal per a estudiar-los i posar-les una anella identificativa abans de soltar-los. Aquí tenim a Santi Cachot, un dels responsables d'aquesta estació d'anellament. Bon dia, Santi, què tal?
5: Molt bé, bon dia.
4: Com ha anat aquesta campanya d'anellament a l'Illa de l'Aire?
5: Molt bé, estem molt contents dels resultats i és una campanya que fa 30 anys que estem, més de 30 anys que estem realitzant i el valor que tenen les dades que obtenim aquí creixen cada any que passam aquí.
4: Queden uns dies per acabar la campanya, però fins ara quines dades teniu? Són més els ocells que haveu capturat que les campanyes anteriors?
5: Sí, bueno, les dades s'han de veure amb una perspectiva històrica sempre, però bueno, enguany hem capturat 4.000 ocells, que és una bona dada, i han agafat espècies molt interessants i estem contents de com estan anant la campanya. Fins i tot han agafat ocells nous, fins i tot un ocell que no s'havia anellat mai a Espanya, o sigui que estem molt contents.
6: Quina importància té aquestes captures? Què apreneu o què aprenem tots dels ocells que queden capturats?
5: Bueno, per nosaltres l'important és

0: Entendre que com està fent tant el canvi climàtic en els ocells, la seva resiliència, com s'estan adaptant a això, també els canvis d'hàbitat que està hi haguent a Àfrica i Europa, com hi ha espècies que resulten afavorides i altres estan davallant les seves poblacions, i són subjectes del nostre estudi, entendre com les aus s'estan adaptant a la situació actual.
1: I quina conclusió o hipòtesi podeu fer aquest any amb el que haveu trobat?
0: Bueno, nosaltres aquí, ja t'he dit que en un any és complicat treure una hipòtesi, però el que estem veient és que la majoria de les espècies enguany estan en bons nombres. És a dir, que segurament la temporada de cria de l'any anterior va ser bona i això els està afavorint.
1: I quins són els factors que poden influir en la migració de les aus?
0: Val, el que influeix més, sobretot, és els canvis d'usos del sol. És a dir, que si Àfrica, per exemple, està avançant al desert perquè hi ha més sequera, per lo que sigui, això va en contra dels ocells. En canvi, estacions més humides afavoreixen que se puguin alimentar bé a Àfrica. Realment, els ocells no tenen fronteres. Vull dir, no tots xerran dels nostres ocells, però els ocells que estem capturant avui, alguns venen de Namíbia, Angola, allà han passat l'hivern i a la millora hivernaran a Finlàndia o Suècia. Per tant, han travessat tot Àfrica i tota Europa per arribar fins aquí.
1: Hi ha suficients recursos públics i voluntaris per portar a terme aquesta campanya o caldria que hi haguessin més?
0: En públics quasi no en tenim, realment. Vull dir, tenim molt poques ajudes, tradicionalment, i gràcies a fundacions i com Menorca Preservation, alguna puntual que anem rebent, anem tirant endavant.
1: Feu alguna reclamació en aquest sentit?
0: Sí, està clar, vull dir, pensant que s'hauria de dedicar més esforços a aprofitar aquest espai privilegiat que és de l'aire per entendre com funciona la migració. Perquè realment és un espai, com dic, molt interessant. Aquí no hi ha una població d'ocells important que ha vist i, per tant, la migració s'entén d'una manera molt fàcil, perquè els ocells que estem capturant aquí avui matí, aquesta nit estaven al nord d'Àfrica i durant la nit han migrat fins en direcció a Europa. El que passa és que trobar-se una petita illa a mig del Mediterrani és com trobar un vaixell on te pots aturar, perquè l'esforç que representa creuar la mà és molt gran. Per tant, nosaltres estem en un lloc que va molt bé per estudiar la migració i el dia següent el que arriben són nous ocells, noves espècies, noves estratègies de migració i això és el que, per el que serveix aquest laboratori, aquest Sigui de l'Aire.
1: Com es podria fer millor si hi haguessin més recursos? Què canviaria?
0: No ho sé, avui en dia la tecnologia ha avançat molt. Hem començat, per exemple, a marcar alguns ocells, a part de posar aquesta anella metàl·lica, en geolocalitzadors, GPS, tota aquesta tecnologia és molt cara i poder disposar de recursos per tenir aquests aparells que cada vegada són més efectius, més innocus per als ocells, perquè cada vegada són més lleugers, m'ho serviria per entendre encara millor la migració. Això és el futur.
1: Moltíssimes gràcies, Santi.
0: Gràcies.
1: Anem a parlar també amb Oier Frías, és un dels voluntaris que ha vingut des d'Euskadi per participar en aquesta campanya. Bon dia, Oier.
2: Bon dia.
1: ¿Com ha ido hasta ahora? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo ha ido la experiencia?
2: Pues ha ido muy bien, la verdad. Hemos cogido muchos pájaros. Yo estoy aprendiendo un montón, así que estoy muy contento. Esta isla te da la oportunidad de aprender sobre especies diferentes que no tengo ahí en Euskadi. Aprendes a adaptar, sexar, ver condición física de tantos pájaros diferentes, que la verdad que es una gozada.
1: ¿Cómo se hace en la práctica estas cuestiones que me comentas? ¿Pesar, datar, todo esto?
2: Lo primero que hacemos es identificar al ave, la especie. Le ponemos la anillita, que tiene siempre un código alfanumérico y el remite de dónde ha sido anillado. Y después sexamos, medimos, pesamos y soltamos al ave lo más rápido posible, intentando que se estrese lo menos posible para no intervenir.
1: Me han comentado que hay que madrugar mucho para esto, ¿no? ¿Cómo es el día a día aquí en la Isla del Aire?
2: Sí, pues te despiertas nada más sale el sol, revisas las redes, sacas todos los pájaros que haya y tan pronto como sea posible los procesas y sueltas. Y haces tu día a día intentando comer, limpiarte un poco con lo que tenemos y en eso estamos.
1: Y en bucle el tema de revisar, ¿no? ¿Cada cuánto se hace?
2: Eso es, lo hacemos cada hora. Revisamos dependiendo de las condiciones climáticas, tenemos que cerrar, si hay mucho viento, si hay lluvia, pero siempre intentando hacerlo para que el ave esté lo menos posible en la red.
1: Perfecto, ya para acabar, comentarnos un poco el objetivo personal que tenías aquí. Me han comentado que tienes un carnet.
2: Yo ya soy anillador, tengo el título como tal, pero claro, las especies que veo que anillo yo en Euskadi comparadas con las de aquí son muy diferentes. Entonces esta isla, por la posición geográfica que tiene, te da la oportunidad de conocer nuevas especies de otros lados de Europa y el ser un punto para aves migratorias que no tengo allá. Y es importante para eso, para conocerte el mayor número de especies posible para mi formación.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias.
2: Gracias.
1: Es tracta d'una oportunitat única, Paula, per a molts anelladors com Oier. De fet, la campanya d'anellament d'enguany s'ha prolongat 20 dies més de l'habitual per poder acollir a tots els interessats que hi han volgut participar.
3: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
4: I com cada dimarts acabam guaitant a les xarxes, avui amb Xisco Díaz. Bon dia.
5: Bon dia, Paula.
4: Avui fem aquesta secció de xarxes amb tu per parlar del Mallorca. Les xarxes s'han omplert de comentaris sobre futbol, no només aquí, perquè la permanència està ajustadíssima, molt interessant. Feia anys que no hi havia tants equips implicats i encara pot passar qualsevol cosa.
5: Sí, el que passa és que si un mira algunes xarxes com la de la Liga en directe o el Compte d'X, bé, pues diu que les estadístiques assenyalen que la probabilitat de descendir del Mallorca és del 96%, o el que és el mateix, hi ha un 4% de possibilitats de quedar. Això és el que hauria de passar, segons el periodista Juan López explicava en el seu compte d'Instagram. Mira,
4: res pot canviar el que sent. Menys, Xisco, no podem sentir aquest tall, però tu te saps molt bé que és el que ha de passar perquè el Mallorca queda a primera divisió.
5: Sí, és relativament fàcil. Que guanyi l'Oviedo el primer de tot, després que perdin l'Elx i perdi també Osasuna. Amb això se faria un triple empat amb 42 punts i com que el Levante, 42 punts, hauria com a mínim d'empatar en el seu partit, perquè a un quàdruple empat a 42 punts el Mallorca baixa. A un triple empat el Mallorca no baixa.
4: És complicat, però és factible, no?
5: Sí, però això és futbol i després pot passar qualsevol cosa.
4: I després hi ha molt de mallorquinistes que s'estan queixant del nivell de jugadors, hi ha vídeos d'Anderdet xerrant amb els aficionats. Anem a sentir aquest tall.
6: No nos ha dado. No nos ha dado. Lo siento mucho.
7: El onceavo presupuesto, ¿eh? El onceavo presupuesto.
4: No nos ha dado, lo siento mucho, deia Dardé.
5: Sí, jo crec que estava un poc obnubilat per la situació, perquè és que encara queda una jornada, cert que és molt difícil, però a falta d'una jornada no pots dir que ja... No pots assumir el descens, perquè encara no s'ha produït.
4: Serà intens, tot el que passi dissabte.
5: A partir de les 9, dissabte.
4: Aquí ho deixam, les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.
3: Las dos, la una en Canarias.
8: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día tiene un nombre propio, José Luis Rodríguez Zapatero, y tenemos tres escenarios principales abiertos ahora mismo en la Audiencia Nacional. Gemma Alfaro, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
9: En la puerta del despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz, a pocos metros de la sede socialista, Laura Herrero, saludos.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Y en el Palacio de la Moncloa, Sandra Gallardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
9: Vamos a empezar contigo, Gemma, con los titulares de los argumentos del juez Calama para imputar a un expresidente por primera vez en la historia de la democracia. Sus sospechas no son leves. Considera que el rescate público de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia pudo ser utilizado para blanquear fondos y pide que se investigue si Rodríguez Zapatero actuó como líder de un entramado criminal y se lucró con ello a través de sociedades pantalla.
10: Sí, como líder de una estructura de tráfico de influencias, sitúa al juez Calama al expresidente Zapatero, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante la intermediación con administraciones públicas para conseguir el rescate de Plus Ultra. La compañía había abierto dos líneas de influencia, la del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la de Zapatero, pero esta es la que triunfó. También hubo mediación, dice el auto, con el gobierno de Venezuela para conseguir que la compañía volase allí. Zapatero, según el auto, tenía gente a la que dirigía, dos intermediarios directos con los clientes, entre ellos su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez, también participaba por su secretaria personal, todo para maximizar, dice, la eficacia de las gestiones ante organismos públicos. Había contraprestaciones económicas canalizadas en el entorno de Martínez. Hay sociedades instrumentales y testaferros que ocultaron el origen y el destino de los fondos. Zapatero cobraba mediante contratos meramente instrumentales de análisis relevante en la empresa de Martínez, supuestamente por labores de consultoría y asesoría. Casi 500.000 euros él y casi 240.000 la empresa de sus hijas. La estructura dictadura no se limita solo a nuestro país. Asegura el instructor que Zapatero ordenó crear al menos una sociedad opaca para el fisco fuera de España. Esto significa que la mayor parte del dinero del rescate de Plus Ultra recibido por Julio Martínez habría ido a parar al entorno del expresidente. La investigación judicial, aunque nació a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, está todavía en los inicios, pero el juez habla ya de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
9: Gracias. La policía continúa con los registros tanto del despacho del expresidente como el de la empresa de comunicación de sus hijas, Laura.
12: Sí, más de 4 horas de registro aquí en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra justo enfrente de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Lo llevan a cabo agentes de la Policía Nacional, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicos, que son especialistas, entre otras, en abrir cajas fuertes. Los primeros llegaban antes de las 10 y una hora después salían 3 de ellos con maletines donde podrían haber documentos incautados. Pero aún quedan más agentes arriba y aquí abajo una nube de periodistas esperamos su salida. Mientras tanto, se producen otros registros en 3 empresas, una de ellas la agencia de las hijas de Zapatero, que están presentes allí junto a una abogada. El juez, sin embargo, no ha ordenado el registro del domicilio del expresidente del gobierno al considerar que no hay indicios para afirmar que pudiese tener pruebas en su casa.
9: Esos son los hechos, las reacciones. El gobierno y el PSOE respaldan al presidente. Los ministros acaban de valorar la situación en la rueda de prensa posterior al Consejo. Dicen que respetan la actuación de la justicia, pero que no se olvide la presunción de inocencia, Sandra.
13: Hola, buenas tardes. En el PSOE hablan abiertamente de una maniobra política, pero el gobierno opta deliberadamente por ser más prudente, evitan hablar de lawfare. En Moncloa creen en la inocencia del expresidente Zapatero, pide la portavoz Elma Saiz tranquilidad, confianza, prudencia y respeto a la justicia.
14: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental.
13: No han leído todavía el auto en Moncloa. Piden tiempo para digerir una noticia que ha desbaratado la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que la ministra Saiz ha defendido la limpieza del rescate a Plus Ultra y el legado político de Zapatero, expresándole tanto afecto como inquina, dice, le tiene la derecha. Sánchez ha podido hablar con él. Sabemos que también ha enviado un mensaje a la cúpula socialista pidiéndoles a todos que defiendan el buen nombre de Zapatero.
9: Los socios se mueven entre la cautela de sumar la petición de que se respete la presunción de inocencia de Junts o las acusaciones directamente de Laufer desde Esquerra o desde Bildu. El PP muerde para no soltar, pero no contesta a Vox sobre una posible moción de censura. Escuchamos a las portavoces parlamentarias, a Esther Muñoz y a Pepa Millán.
15: Primero dicen que es mentira, cuando acaba en un juzgado y empiezan las imputaciones, acusan a los jueces. Hoy lo estamos viendo otra vez, cómo están acusando a los jueces de Laufer, cómo están directamente diciendo que en este país se investiga prospectivamente a las personas solo por ser de una ideología. Es el ciclo del delito.
16: Yo creo que el mensaje les habrá llegado bastante bien al Partido Popular. No obstante, el Partido Popular pues sigue empeñado en pensar que existe un cierto PSOE bueno, que es posible llegar a determinados acuerdos con este gobierno, que demuestra todos los días que ha hecho de la corrupción su forma de hacer política.
9: Bueno, pues este es el resumen rápido de, sin duda, el tema del día, que ampliaremos a partir de 12:30. Estamos a la espera de si el propio expresidente Zapatero se pronuncia en algún momento en una mañana que nos ha dejado también otras noticias de alcance. Rosa Perarno, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Sandra. Empezando con otro nombre propio, Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, ha sido detenido esta mañana en Barcelona por la muerte de su padre a finales de 2024. El empresario se precipitó desde una altura de 150 metros durante una excursión a la montaña. Los Mossos llevaban meses investigándole. Hasta ahora Andic está declarando ante la jueza Barcelona, Sergi Bassolas.
18: Sí, una detención que la policía catalana ha efectuado esta mañana en el domicilio de Jonathan Andic. El primogénito investigado por un presunto delito de homicidio ha sido trasladado a los juzgados de Martorell. El hijo mayor del fundador de Mango llegaba esposado y custodiado por los Mossos cuando faltaban escasos minutos para la 1:00 p.m. Todo ello después de una investigación muy compleja que los Mossos han llevado bajo un estricto secreto de sumario, sin que prácticamente se hayan filtrado detalles. Una investigación, sin embargo, que siempre ha tenido en el punto de mira a Jonathan Andic como presunto responsable de la muerte del empresario. Habrá que ver cuál es el desenlace de esta detención y de la declaración que hará ante la jueza de Martorell que instruye el caso. Pero sobre todo, habrá que ver si finalmente, cuando finalice la comparecencia, la instructora lo deja en libertad con alguna medida cautelar o bien lo envía a prisión preventiva.
17: Estamos ahora en Almería por el tiroteo que esta madrugada ha dejado 2 muertos y 4 heridos en el ejido. La Guardia Civil ha detenido
9: detenido a un hombre de 25 años que presuntamente ha matado a sus padres y ha herido de gravedad a otras cuatro personas, entre ellas a su hijo de 7 meses en Carne Sánchez. Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Sí, los fallecidos son la madre y el padrastro del autor de los disparos. Entre los heridos, todos de gravedad, hay dos menores, uno de ellos, un bebé de 7 meses, hijo del detenido, al que alcanzaron varias balas cuando la madre trataba de huir del atacante. Lo contaba el alcalde de la localidad, Francisco Góngora.
20: Y ese bebé de 7 meses, hijo del presunto autor, tiene pues disparo de bala en la mandíbula y en el cráneo. Está en la UCI pediátrica.
19: Los otros heridos son vecinos de la zona, una mujer y su hija de 20 meses y un hombre de 60 años. La Guardia Civil vincula estos hechos con la violencia doméstica.
9: Del exterior, un día más pendientes del brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo. La OMS eleva hoy a 130 el número de muertes sospechosas por el virus y a más de medio millar los casos. Y atentos también a la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China para reunirse con su homólogo apenas cuatro días después del viaje de Donald Trump. A esta hora los mercados suben después de que el presidente estadounidense haya anunciado que ha cancelado un ataque contra Irán para dar más margen a la negociación. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
21: Buenas tardes, avances en general ligeros. El IBEX 35 suma menos que el resto, un 0,2%, y esto con el petróleo todavía por encima de los $110 por barril, pese a que retrocede ligeramente. Aún así se mantiene el verde en general en las bolsas europeas, mientras que Wall Street apunta a una apertura en negativo con el lastre de algunos gigantes tecnológicos.
9: Y una última parada en Asturias, porque un mes después se ha logrado capturar el campano, el primer salmón de la temporada, que este año se ha hecho esperar y mucho. Oviedo, Luz de la Fuente, buenas tardes.
22: Buenas tardes, por fin hay campano, el primer salmón de la temporada, el más tardío de la historia. Lo echaba esta mañana a tierra el pescador Iván Alonso Penayos en el puente viejo de Villanueva, en el río Sella. Ha habido que esperar un mes, que suman 23 jornadas de pesca. El ejemplar ha pesado 6 kilos y 200 gramos y mide 82 centímetros. Picó la cuarta lanzada y dio bastante guerra, más de 10 minutos luchando. Esta es la primera vez en la historia que se ha suspendido la subasta que se realizaba junto al puente romano de Cangas de Onís, cuyo ayuntamiento dará los 2.500 euros que aportaba a la Asociación de Pescadores El Esmerillón. Sin embargo, el protagonista de la lo venderá si encuentra alguien interesado.
9: Y en los deportes, día de atención a medios del Fútbol Club Barcelona Femenino. Daniel Ampuero, buenas tardes.
23: Buenas tardes. El sábado juegan la final de la Liga de Campeonas en Oslo ante el Lyon francés. Las jugadoras que entrena Pera Romeu, que comparece a las 3 de la tarde, buscan el triplete esta temporada y su cuarta Champions en los últimos 6 años. Además, rueda de prensa del entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, porque el viernes juega las semifinales de la Final Four de la Euroliga en Atenas ante Valencia Basket, lo que nos va a asegurar un representante español en la final del domingo. Así que dos finales este fin de semana con sabor español y una final mañana con, también con representación española. Aston Villa-Friburgo, mañana final de la Europa League con el entrenador vasco Unai Emery al frente del banquillo inglés.
9: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los censos territoriales.
24: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
5: Bon dia, són les 2:02 a les portes de la temporada alta turística. El govern tracta de consensuar amb els sectors implicats les diverses esmenes en tramitació pel que fa al decret que regula l'activitat del BTC a les Illes Balears. D'aquí uns minuts parlarem d'aquesta reunió que se produeix, com deim, per tractar de solucionar aquest tema. En aquest dimarts 19 de maig, amb José Miguel Blasco, al control tècnic, us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Parlarem de la picabaralla al Parlament.
25: La imputació de l'expresident de Rodríguez Zapatero provoca un enfrontament entre la presidenta de l'executiu i el portaveu dels socialistes després que Iago Negrevelà hagi demanat el torn de paraula i el president de la cambra de Vox no li hagi donat.
5: Can Misses reforça la seguretat.
25: Després de l'agressió sexual que va patir una dona la setmana passada mentre es trobava hospitalitzada, s'ha implantat un nou sistema mitjançant targeta identificativa tots els accessos a l'hospital que no siguin públics i s'ha reduït l'horari d'accés per la porta principal.
5: I en els esports?
25: A quatre dies pel partit decisiu per la permanència, el moviment mallorquinista demana una renovació profunda de la directiva i demana que no es tracti el club com una simple empresa.
5: Consultant la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
26: Bon dia. Avui dimarts a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 24 graus a Palma, 23 a Mahó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, temps estable, predominen el sol i el cel poc ennuvolat. Demà dimecres pujaran les temperatures. Màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Mahó i 22 a Formentera. Es mantindrà el temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. S'esperen boires durant el matí i la nit. Les temperatures nocturnes marcaran 16 graus a Formentera i 13 graus a Palma i a Maó. És una informació d'AEMET.
5: Començant parlant de política i de turisme, més de 2.400.000 passatgers internacionals s'han utilitzat els aeroports de les Balears en el que va d'any. És un 2,3% més en comparació al mateix període de 2025. Són dades que publica avui Tour Espanya, mentre el pla de la Cambra Autonòmica s'ha tornat a debatre un dia més sobre contenció turística.
25: El conseller de Turisme, Jaume Boussà, nega que s'autoritzin més llicències de lloguer vacacional a edificis plurifamiliars després que el diputat socialista, Marc Pons, s'hagi referit a una esmena del Partit Popular a la llei d'acceleració de projectes estratègics que, segons ha assegurat, permetrà usos turístics a solars amb diferents habitatges. Els escoltam.
0: Posaran en el mercat 12.000 habitatges que només serien per a residents o per a gent que pot venir de fora a comprar-la, però en cap cas per ús turístic, ara de repente hi entraran.
1: No hi haurà més llicències a dins pisos turístics. Vostès també les tenien prohibides i les varen consentir per tot. Les varen consentir per tot.
25: El pla ha rebutjat una iniciativa del PSIP que reclamava prohibir més places de lloguer turístic en plurifamiliars i limitar les places a albergs. Sí que s'ha aprovat una proposta de Més per Mallorca per instar el govern a que presenti una fórmula per garantir que els residents puguin viatjar en transport públic a Mallorca, especialment a les línies més saturades.
5: Un ple en el que també s'han tractat altres qüestions.
25: Sí, a la sessió de control, la consellera de Famílies i Benestar Social, que ni el govern ni el PP no retallaran les ajudes a l'atenció primerenca a nins amb trastorns de desenvolupament. Sandra Fernández s'ha referit així a l'esmena de Vox que pretenia eliminar el servei als nins dels pares migrants irregulars.
2: Aunque fuese competencia nuestra, jamás se nos ocurriría dejar sin la atención necesaria a niños y niñas con trastorno de desarrollo o con riesgo de padecerlos, con independencia de su situación administrativa.
25: El ple debat una proposició no de llei del PP per reclamar al govern central millor finançament per l'atenció a la dependència i una altra del PSI per defensar la tolerància i el rebuig a les agressions LGTBI-fòbiques.
5: Precisament sobre aquest darrer tema, PSOE, Més per Palma i Unides Podem presentaran, millor dit, una moció conjunta durant el ple de maig de l'Ajuntament en defensa de l'orgull LGTBI. Amador Boussà, bon dia.
3: Bon dia. La moció s'explica l'anul·lació de la revetlla del Dia de l'Orgull per part de l'associació Benamics. Critiquen que l'Ajuntament ha ignorat les peticions de l'associació i diuen que ha imposat uns terminis inassumibles per a l'organització de la verbena. Elena Navarro, regidora del PSOE.
4: Y, por supuesto, que haya un equipo estable de colaboración, que se sabe cuándo es, que esto ocurre cada año, tener un equipo estable que esto lo organice, que lo tenga previsto, que cumpla los plazos y que los apoye.
3: A més, critiquen que la dreta i l'extrema dreta està desmantellant les polítiques públiques que tenen a veure amb el col·lectiu. Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma.
6: I ara ens trobem amb un govern de dreta i d'extrema dreta, les diferents institucions, també l'Ajuntament de Palma, que han decidit desmantellar polítiques públiques de diversitat i fer una ofensiva directa cap al col·lectiu LGTBI i cap als seus drets, com ha passat amb l'Ajuntament de Palma.
5: I d'altra banda també contem que la Constitució ja reconeix el dret de Formentera a tenir senador propi. El rei Felip VI ha sancionat avui l'article 69.3 de la Carta Magna, que desvincula la unió electoral que formava amb Eivissa. La quarta reforma d'ençà la seva aprovació de la Constitució l'any 1978.
25: El periple legal d'aquesta novetat no finalitza. Quin peroi és que aquesta hora baixa, avui hora baixa, a partir de les 3 del Congrés, començarà a debatre la reforma de la llei orgànica del règim electoral general per incorporar Formentera com a circunscripció electoral pròpia. La nova configuració electoral no entrarà en vigor fins a la convocatòria de les pròximes eleccions al Senat.
5: I un altre apunt en política, la imputació de l'expresident del govern central, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha estat motiu d'estira i arronsa al Parlament.
25: Sí, la presidenta del govern, Marga Proens, s'hi ha referit al final de la seva rèplica una pregunta de control que li formulava el portaveu del grup socialista, Iago Negueruela, al qual el president de la cambra, Gabriel Lecent, no li ha deixat contestar. Escoltam la seqüència.
7: El primer president de la democràcia imputat per tràfic d'influències, per blanqueig de capital a gran escala i per pertenència, escolti bé, a organització criminal. Tens el temps, senyor Negueruela, que hauran
5: moltes
7: tots
5: gràcies, un per un.
27: L'article 81
0: y en el turno de sesión al control, cuando yo no he hecho ninguna alusión a ningún tema y ella solo lo saca al final y hace una alusión directa
8: vamos a ver.
0: Partido. Una alusión directa a mi partido.
8: Por favor, silencio. Señor Neruela, me pide la palabra por alusiones por el artículo 81.
0: Hombre, claro.
8: Por el señor Zapatero.
0: Entiendo que
8: no
0: es
8: procede.
0: Una alusión... No,
8: no procede.
0: No, no, no.
24: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
5: 2:07, seguint parlant de qüestions en aquest ràdio diari migdia. Ara vos contam que els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda a l'aeroport de Palma aniran a la vaga dilluns de la setmana que ve. L'aturada tindrà caràcter parcial indefinit.
3: El comitè d'empresa ha pres la decisió per la situació laboral que titllen de greu i la manca de respostes per part de l'empresa concessionària Adelte. Els treballadors denuncien mesos d'incompliments, improvisació constant i una organització de la feina basada en la pressió diària sobre la plantilla. Jairo Aranda és el president del comitè.
10: A diferència de l'any passat, l'aeroport s'ha hecho más grande, las distancias son más largas, al haber distancias más largas el pasajero pide más asistencia, claro, y el personal a menos horas. Imagínate la explotación i l'estrès que vivim en el servicio. Hem sofrit agressions.
3: Les parts estan convocades aquest dijous al TEMIP per intentar acostar postures i cercar solucions abans de l'inici de la vaga.
5: I més qüestions. Els aparelladors de Menorca alerten sobre la manca d'inspeccions tècniques als edificis més vells del centre històric de Ciutadella. Fa anys que realitzen aquesta advertència que ha agafat més força ara arran del despreniment d'una cornisa que hi va deixar 3 dones ferides aquest passat diumenge. Clara Ceballos.
11: Preocupa el gran nombre de propietaris que ignoren l'obligació de passar la inspecció tècnica en edificis de més de 50 anys d'antiguitat molt abundants a Ciutadella. Aquest incompliment pot generar situacions de risc i un exemple clar és l'accident de la plaça Nova, on una cornisa va caure sobre la terrassa d'un bar. Escoltem a Miguel Ángel Sicilia, president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics a Menorca.
12: Lo que tiene que hacer la gente es ser consciente de que los inmuebles cada vez son más viejos y que tienen que pasar ciertas revisiones para poder no solo cumplir la normativa, sino estar seguros de dónde viven.
11: Sicilia recorda que són els propietaris els responsables de l'estat dels immobles, encara que també lamenta que l'Ajuntament hagi deixat d'enviar-los recordatoris.
5: Gràcies, Clara. I més coses. Ara te recuperam aquesta connexió que teníem pendent sobre la reunió entre el govern i el sector dels VTCs i els taxis per saber, en primer lloc, si ha finalitzat, que sembla que sí, i si hi ha hagut alguna conclusió. Ens escolta el nostre company Enrique Mas. Enrique, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
13: Sí, bon dia. Acaba de finalitzar la reunió al Parlament en la que participaven el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, el portaveu del grup socialista Diego Negreola i el representant del sector del VTC i del taxi, amb la finalitat, diuen, de donar seguretat jurídica al sector. Biel Moragues és president de Taxi Pinem.
14: La competència d'aquest transport que només transcorre a dins la illa, que realment no fa transport de fora, és exclusiu de la nostra comunitat autònoma i, per tant, les eines per decidir són de la comunitat autònoma. Per tant, per nosaltres, els que s'hagin demanat tantes de mils d'autoritzacions estatals, no cap, perquè no venen a fer servei per als que estarien homologats, que és a l'emparo de l'Estat i de la normativa estatal a fer un transport entre distintes comunitats i empleant carreteres estatals. Aquí no hi ha carreteres estatals.
13: Els representants polítics han explicat que encara no s'han finalitzat els detalls de les esmenes en tramitació i els grups continuen negociant.
5: Gràcies, Enrique, per aquesta informació en directe. Per la mare del Consell de Mallorca, que incorporarà 618 noves places residencials per a gent gran la pròxima legislatura. És un augment del 73%. La institució insular diu que serà la major ampliació de places públiques de la història, tot i reconèixer que no serà suficient, diu, per l'envelliment de la piràmide poblacional. Xavi Ara, bon dia.
15: Bon dia. Que en aquesta legislatura ja s'han incorporat 110 noves places i la resta se farà de manera progressiva a partir de l'any que ve. La previsió és que entrin en funcionament 3 noves residències Sant Llorenç, Bunyola i Sant Martorell. Entre totes tres sumen 300 places, a les quals s'hi ha d'afegir les places que sortiran de la reforma de la Bona Nova i la Llar d'Ancians. La previsió és assolir 1.463 places públiques abans de l'any 2031. Escoltam en Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
27: Desgraciadamente, y esto es una realidad, la lista de espera no va a desaparecer con la incorporación de este incremento de plazas. Por tanto, nosotros continuaríamos trabajando dentro de las posibilidades. Nuestro objetivo es que cada persona mayor pueda disponer del recurso más adecuado según su situación. Y cuando ese recurso tiene que ser una plaza residencial, que esa plaza exista, que sea pública y que ofrezca una atención de calidad.
15: El Consell mantindrà també una línia d'ajudes de 5 milions d'euros per al suport als ajuntaments que tenen residències pròpies.
5: I també avui hem sabut que l'Hospital de Canisses ja ha començat a reforçar les mesures de seguretat després de l'agressió sexual que va patir una dona la setmana passada mentre es trobava hospitalitzada.
25: Entre les decisions que s'han adoptat destaca la implantació d'un nou sistema d'accés mitjançant targeta identificativa a tots els accessos a l'hospital que no siguin públics. A més, s'ha reduït l'horari d'accés per la porta principal. Ara ja només s'hi pot accedir fins les 10 de la nit, quan fins ara tancava a les 11. Una altra de les mesures és la d'avançar el reforç de seguretat d'estiu i també s'ha incrementat el nombre de zeladors al mostrador del vestíbul principal. Eduardo Escudero és el gerent de l'àrea de salut d'ABC Formentera.
16: Tenemos en proceso otras medidas y se está evaluando la necesidad de ampliar durante todo el año el personal de seguridad. También y en paralelo hemos impulsado campañas de comunicación interna dirigidas al personal para recordar el uso de la tarjeta identificativa y para implicar a todo el personal en la vigilancia de personas ajenas al centro o de situaciones sospechosas.
5: I el govern enviarà enguany 56 policies locals a Ciutadella per reforçar precisament el dispositiu de seguretat de Sant Joan. Són 15 més que els que va enviar l'any passat. La resta de l'operatiu es manté similar al d'anys anteriors. L'executiu destinarà 95.000 euros al dispositiu.
3: La Direcció General d'Emergències aportarà 30 voluntaris de protecció civil i 11 vehicles. A més, desplaçarà 7 tècnics, 5 vehicles i material de reforç per als sistemes de telecomunicació. En aquest sentit, l'IBE Digital traslladarà a l'illa 2 equips de repetició mòbils per reforçar les comunicacions d'emergència. El 061 aportarà 5 vehicles i 4 ambulàncies i, finalment, la Conselleria del Mar contractarà vigilància privada per reforçar la seguretat al port de Ciutadella. El govern destaca que a través dels policies tutors i en el marc del programa Festes Segures han fet jornades de prevenció a joves arreu de l'arxipèlag i fins i tot en altres comunitats autònomes. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
17: Y estamos trabajando con otras islas e incluso con Cataluña para poder desde las aulas hacer prevención y garantizar que nuestros jóvenes o los jóvenes que vengan a nuestras fiestas las puedan disfrutar en toda su extensión.
5: I Serveis Ferroviaris de Mallorca ha incorporat 2 drons per vigilar les pintades vandàliques als convois.
15: Vigilaran de dia i de nit, principalment a les cotxeres de Son Rullant, que és on es produeixen més incidents d'aquest tipus. El gerent de l'empresa pública, José Ramón Horta, assenyala que la mesura persegueix diferents objectius.
18: Prevenir l'actuació d'estos salvajes y delincuentes y por otro lado pues poder actuar con rapidez en el caso de que sean detectados y por último utilizarlo como prueba judicial para poderlos identificar ante los juzgados.
5: En successos, un home de 27 anys i nacionalitat sueca ha mort a l'Hospital de Son Espases després d'haver patit un accident de trànsit fa just un mes a Valldemossa.
15: L'accident es va produir el 9 d'abril quan el vehicle en què viatjava amb dues persones més va sortir de la via i va quedar bolcat a la carretera. La notícia ha causat commoció a Suècia perquè el jove era un dels hereus d'una cadena d'hamburgueses molt popular al país.
5: D'altra banda, la policia local de Palma ha detingut un jove per suposadament envestir un agent durant una persecució, intentar robar una altra moto i conduir de manera temerària i sense carnet.
15: Els fets foren dissabte passat, quan els policies foren alertats perquè s'estaven produint carreres il·legals. Una patrulla va localitzar un jove de 23 anys que circulava a gran velocitat en la seva motocicleta, realitzant maniobres temeràries i no portava el casc reglamentari. Està acusat d'un delicte de conducció temerària, atemptat, resistència greu, conduir sense carnet, danys i tentativa de furt d'ús de vehicle.
5: Més qüestions. La Fundació Miró Mallorca acollirà la 4ª edició de la Nit Solidària contra el Càncer, una gala benèfica organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, que celebrarà divendres 28 de maig per recaptar fons destinats a la recerca oncològica.
25: Començarà a les 8 del vespre i els assistents podran recórrer l'espai de la Fundació abans de passar als jardins, on se celebrarà el sopar fet per l'Associació de Cuiners establerts a les Illes Balears, entre d'altres. La ballada, que serà dia 22 de maig, comptarà amb música en directe i una rifa solidària. Eva Riera és la coordinadora de l'esdeveniment.
19: El precio de la entrada solidaria es de 50 euros y se puede adquirir a través de nuestra página eventoscontralcáncer.es o en la misma entrada el día 22 de la Fundación Miró Mallorca.
25: L'any passat la gala va recaptar 60.000 euros.
5: I en els esports, a 4 dies d'un partit decisiu del Mallorca contra l'Oviedo, el moviment mallorquinista ha publicat una carta oberta a l'afició on critica que el club no pot ser una empresa, diuen, ja que és un sentiment per a moltes generacions. Des de l'organització que agrupa penyes, socis i aficionats demanen a la directiva que passi el que passi dissabte, realitzin una renovació profunda. Joan Roig, membre de la directiva del moviment mallorquinista.
1: Jo crec que la renovació profunda la necessita a dalt i a baix, a nivell deportiu, a nivell de plantilla, però també es pot necessitar aquesta gestió, la direcció esportiva, aquí necessita una reestructura també, com considerem. Jo crec que tothom, si al final el descens se consuma, ja crec que la direcció esportiva té un percentatge de culpa, com podria tenir a Rasaten, de Miceli, de jugadors.
5: D'altra banda, ja sabem els rivals del Poblense i el Balears per a la final del playoff de sense primera federació. El sorteig celebrat ahir han creuat els balèricos amb el Real Jaén i el Poblense amb l'Àguilas, un equip de la regió de Múrcia. Els dos equips mallorquins jugaran l'anada a domicili aquest cap de setmana. En el cas del Poblense serà diumenge a les 12, en el dels balèricos el mateix dia, però a les 7 del vespre. La tornada de les dues eliminatòries es disputarà dia 31 de maig, diumenge, amb el mateix horari d'anada. I un darrer apunt, perquè en tenis Jaume Munar està debutant en l'Obert de Ginebra i està guanyant per 4-0 el primer set a l'estadounidenc Nishes Basavaredi. I avui a la cultura vas parlant d'una nova mostra a la Casa de Cultura Ses Cases Noves de Santanyí.
25: Es tracta d'una doble exposició de dos artistes locals, però amb projecció internacional, que s'acaba d'inaugurar en aquest espai. Són els projectes Case Dream, de Joan Miquel Ramírez Suassi, i de Fora Vila, de Pau Aguiló, guanyador del Premi Vila de Santanyí, Francisco Bernard Regi, 2025. Tots dos tenen en comú que després d'anys vivint fora han tornat a l'illa, un fet que ha marcat les seves darreres creacions. La proposta de Ramírez Suassi, inclosa dins el Mallorca Foto Fest, és una col·lecció de fotografies que reflexionen sobre el desarrelament, la memòria i la impossibilitat de tornar al lloc del qual un dia varen sortir. I la mostra de Pau Aguiló explora el contrast entre Mallorca i Londres, una ullada sobre la identitat i la necessitat vital de pintar. Se podran visitar fins dia 18 de juliol. Tu
5: i
25: jo,
5: agafant l'horitzó. I continuen, Aina, també les activitats relacionades amb el Dia Internacional dels Museus.
25: Sí, és així. Avui a Can Balaguer s'ha programat un concert de la Banda Municipal de Música de Palma sota la direcció de José Enrique Martínez Esteve amb un repertori temàtic dedicat a l'àmbit museístic. I avui a Maó, Pere Gomil ofereix una conferència sobre Josep Maria Llompart sota el títol Activista, Poeta, el Gran Referent. Serà a les 7:30 a Can Victòria. Viure vol dir prendre
5: partit. Amb les propostes culturals per avui, posam el punt final en aquest Ràdio Diari Migdia. Recordin que l'actualitat de les Illes tornarà en el butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.

0: Estatal de Meteorologia, Noelia García.
1: Demà dimecres pujaran les temperatures a les Illes Balears i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Maó i 22 a Formentera. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Al matí i durant la nit destaquem la presència de possibles boires. Les temperatures mínimes marcaran 13 graus a Palma i a Maó i 15 graus a Eivissa. Bufarà vent fluix de llevant amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 19 graus a Maó, 20 a Formentera, 21 a Eivissa i 22 a Palma. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, molt bon vespre.
2: Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment es troben tràfic fluid i sense incidències, sobre que són les principals carreteres de Mallorca. Només poden destacar el trànsit circulatori, a la via de cintura, a l'altura de Son Hugo i a les entrades i sortides cap al carrer Aragón, tot i les direccions. I també trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Manacor. Això és tot el moment. Molt bon vespre.
0: Moltes gràcies, Juana. Rebeu salutacions cordials de Víctor Bejarano al control tècnic i de qui us parla, Xavi Ara. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, que haurà de declarar a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra, ha provocat les reaccions del PP i de Vox en el ple del Parlament avui de matí. La més crítica amb l'expresident del govern espanyol ha estat Margalida Proens, la presidenta de l'executiu, que ha afirmat que cauran tots.
3: Però això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreuela. Cauran
4: moltes
3: tots,
4: gràcies,
3: un per
4: Proens.
3: Un. I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols.
0: Després d'aquestes paraules de Proens, els socialistes han demanat el torn de paraula, però el president del Parlament els ha dit que no pertocava. Mentretant, Vox demana al PP que presenti una moció de censura. La portaveu de Vox és Manuela Cañadas.
5: Deberíamos todos estar pidiendo elecciones urgentemente o incluso al señor Feijóo una moción de censura para echar a esta organización criminal del gobierno de España.
0: Els socialistes, mentrestant, guarden silenci. I avui de matí, Margalida Proens ha defensat precisament els canvis introduïts al programa Lloguer Segur. Amb l'entrada dels grans tenidors, l'objectiu, ha dit la presidenta, és aconseguir el màxim nombre de pisos i introduir-los al mercat. Tornem a sentir Margalida Proens.
3: Treure habitatges buits, a preu assequible, venguin d'on venguin, siguin de qui siguin, perquè és l'eina que tenim mentre no se'n vagin a l'oposició i deixin d'aprovar lleis d'habitatge contra el propietari en els que fan por.
0: L'oposició parla del gran fracàs de la legislatura i és que amb l'entrada dels grans tenidors, diu l'oposició, s'afavoreix els grans inversors i els especuladors. Són Ferran Rosa, de Més per Mallorca, i Iago Negreuela, del PSIB.
6: Vostès subvencionen les reformes, els lloguers i la gestió patrimonial dels grans tenidors.
7: Usted financiará la compra de barrios a los grandes
4: gracias,
7: fondos.
4: Señor,
7: su gran aportación en esta legislatura,
4: gracias.
7: Su gran fracaso en esta legislatura.
0: I Formentera tindrà un 37% manco de gandules i parasols aquest estiu. La reducció, diu el govern, respon a un canvi del litoral i és que s'han de respectar la distància de la mà i a les dunes. El Consell de Formentera critica una aplicació tan estricta de la norma mentre els empresaris es mostren preocupats per les repercussions econòmiques. Les denegacions de gandules i parasols a Formentera han arribat amb la temporada ja començada i el personal contractat. A l'espera de delegacions, el conseller de la mà s'ha compromès avui al Parlament a una solució de definitiva, agradi o no, per finals de juny. Són el diputat de Formentera, Llorenç Còrdoba, i el conseller de la mà, Juan Manuel Lafuente.
8: Formentera ha arribat a inici de temporada amb els serveis de platja segrestats, amb un embull administratiu que ja no és normal. No parlem només d'una reducció de gandules ni parasols, parlem d'un desgavell administratiu.
9: No se pueden autorizar porque no cumplen las distancias y se requiere en todo caso a que estas autorizaciones temporales que están pendientes se adapten o se presenten las alegaciones correspondientes.
10: Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: En plana municipal, els partits d'Esquerra i l'Ajuntament de Palma presentaran una moció conjunta durant el ple de maig en defensa de l'orgull. Justifiquen la necessitat de la moció per l'anul·lació de la revetlla del Dia de l'Orgull per part de l'associació Benamics. Critiquen que Cort ha ignorat les peticions de l'associació i diuen que han imposat uns terminis inassumibles per a l'organització de la verbena. A més, critiquen que PP i Vox estan desmantellant les polítiques públiques que tenen amb el col·lectiu. Són la regidora del PSIB a Cort, Elena Navarro, i el regidor de Més per Palma, Miquel Ángel Contreras.
11: Y por supuesto que haya un equipo
4: un estable.